0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Lo mismo sin vergüenza.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Alcoy, Cadena SER.
4: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
3: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
5: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de Radio Alcoy, de avui dimecres 3 de juny. Els continguts en aquesta ocasió seran variats, però amb la cultura com a base. La primera de les entrevistes serà amb el president de la Fundació Fernando Cabrera Cantó, Javier Aracil, qui ens parlarà de les activitats que estan portant avant en aquests moments. També, junt a Javier, estarà present el president del Círculo Industrial, Indalecio Carbonell, que és una de les entitats que formen part d'aquesta fundació, Fernando Cabrera. També escoltarem a l'alcalde de Beniarrés, Francisco Sellés, qui ens explicarà detalls de la primera edició del Mercat de la Terra, una activitat que tindrà lloc aquest mateix dissabte. Continuarem en la segona hora ja amb el testimoni de Miguel Ferrandi, de l'Associació Amigos de la Música d'Alcoy, que ens parlarà sobre la Setmana Grande del Piano, en la qual estem just en l'Equador. Per últim, tindrem la habitual tertúlia de polítics de cada dimecres. Una vegada més, moltíssimes gràcies per la seva atenció i comencem amb tots els continguts.

0: comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Estos dies hem parlat de les previsions de desenvolupament d'habitatge públic, de vivenda pública a la ciutat d'Alcoi a través de diferents iniciatives. Inclús hem tingut una jornada en la que es va parlar de habitatge públic, i per a parlar d'aquest tema avui ens acompanya en Tere San Juan, del Partit Socialista. Tere, feia temps que no la teníem a la tertúlia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Benvinguda. Bueno, tenim també a Àlex Terradelo, de Compromís. Àlex.
2: Hola, bon dia.
0: A Gabriel Guillem, del Partit Popular.
3: Hola, molt bon dia.
0: A Carlos García, de Vox.
4: Hola, què tal?
0: I Sergi Rodríguez, de Guanyar.
5: Bon dia, i més fresquet que a tres dies, no?
0: Sí, hem notat aquesta baixada de les temperatures, però ojo, que crec que se m'ha tornat a muntar. Bueno, estem pràcticament ja quasi en l'estiu, on hem camí d'ell, i és el que toca ara. Bueno, el que toca ara és parlar d'habitatge, de vivendes públiques en la ciutat d'Alcoi. S'han parlat d'algunes iniciatives, hi ha algunes que són de la Generalitat Valenciana, n'hi ha tres de més de l'àmbit municipal, de l'àmbit del ministerial. Tere, anem a fer un repàs de tot el que, sobretot aquesta última notícia que hem tingut per a les vivendes de Fondolsa, Sagrat Cor, que és un dels projectes que té la ciutat, no?
1: Sí, bueno, ja fa molt temps el Partit Socialista, com sabeu, intenta pues fer aquestes polítiques per a millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, sempre mirant per el bé comú, mirant per tots, no únicament per un col·lectiu o un altre col·lectiu. Sempre intentem que tot el món es vegi afavorit i que puguen gaudir, no gaudir, sinó que tinguin una vivenda digna. Ho estem parlant de vivenda i entenem que tot el món hauria de tenir una vivenda. Per a nosaltres l'utopia seria que la vivenda fos gratuïta, per suposat, per a tot el món, però la realitat no és això. Aleshores, hem de veure diferents col·lectius, quines necessitats tenen cada col·lectiu, i hem d'implementar mesures, que és el que estem fent, per a que aquests col·lectius, cada un en la seva idiosincràsia, pues, pugui tindre aquesta facilitat per a poder accedir a una vivenda digna. D'ahir que pues, hem implementat mesures com les de Sagrat Cor i Fondolsa per a millorar aquests habitatges, que siguin accessibles, que tinguin pues, totes aquestes millores i que puguin viure aquestes persones que viuen allí el millor possible dins. Com ho hem fet? Pues, accedint a fons europeus. Som una de les ciutats que més fons europeus ha rebut, i nosaltres els hem intentat traslladar per a la millora de la vida quotidiana dels nostres ciutadans. Una és aquesta, com el dic, Sagrat Cor i Fondolsa. Crec que és un dels projectes més importants. Sempre, clar, nosaltres no tenim pressupost per a poder fer-ho nosaltres localment, aleshores hem intentat rebre totes les millores que hem pogut. Una és aquesta. Després també negociacions, com també s'ha comentat, per el tema de la colònia d'aviació. És un projecte de fa molt temps que s'ha un poc... estava un poc enquistat i estem pues, això, reconduint-lo, deslligant els nucs que n'hi ha, i ja és una realitat que ja està escriturant-se a nom de Casa 47, pues, el Ministeri de Vivenda. Per tant, i 170 vivendes, si no recorde mal, pues, seran d'alquiler assequible. 170 vivendes són moltes vivendes. Donem vida a un barri molt poblat, l'obrim a la ciutadania, tindrà zones verdes. Estem intentant millorar el nostre entorn, el nostre barri i la nostra ciutat. Després, bueno, s'han implementat diverses millores també en vivenda, com per exemple l'edifici intergeneracional, també amb diners d'altres... pues això, de la Generalitat, de l'Estat, de fons europeus. Sempre hem intentat que tots els fons possibles vingueren a la nostra ciutat per a poder millorar la vida dels nostres ciutadans. En aquest cas, pues revitalitzem un poc el tema del partidor, perquè pues, allí feia falta una llavaeta de cara. Més que res també perquè el que nosaltres volem és que en tots els barris la gent que viu al barri puga pues, socialitzar amb la gent del barri, baixar al carrer, que no es vegin discriminats de ninguna de les maneres. Sabem que cada barri és un món, però intentarem que tot el món pugui viure el millor possible. I en aquest cas, pues, conviuran en aquest edifici persones majors, persones joves. Hem intentat també, pues, això, que intenten ajudar-se, a afavorir el sentit de la solidaritat. També després de la pandèmia vam veure que entre tots la vida és molt millor, i si jo no puc anar a comprar i pots anar tu i tu m'ajudes a fer el dinar, o ajudar-se entre nosaltres sempre farà que la gent visca millor. I aquest edifici intergeneracional busca això, que la gent jove ajudi als majors, que els majors ajuden als joves en la seva experiència, en tot el que saben, pues, per treballar, no sé, poden fer unes interaccions molt bones, els joves aprendran, els majors aprendran, i li donem vida al barri del Paridor.
0: I ens queda aquesta iniciativa que té que dur a terme l'EVA, que és la de la Generalitat Valenciana, no?
1: Sí, bueno, a veurem, esperem que sí, però nosaltres el que volem és millorar. Si milloren les dues fases que tenen, les dos projectes que tenen, milloraríem un al centre i l'altre a la zona nord. Clar, però han deixat passar també el permís ja diverses vegades, van desaparèixer els fons, després han tornat a aparèixer, no sé, això veurem com resulta, però si resulta, benvingut siga, perquè el que nosaltres volem és millorar la vida dels nostres ciutadans, i aquestes dues maneres, aquests dos projectes ajudarien a millorar la vida dels nostres barris, però depèn de la Generalitat Valenciana.
0: Molt bé, anem a escoltar a Àlex.
2: Bé, la veritat és que, al COI hem de dir que partíem d'una situació en la que els habitatges eren barats. Fa anys el COI era una de les ciutats en les que viure era més econòmic i més barat. Però sí que és de veres que a l'àmbit del País Valencià el problema de l'habitatge s'ha convertit en el problema prioritari, i el COI no deixa de ser menys. És de veres que compartim d'un punt en què era més econòmic, no estem en una situació com en altres ciutats del nostre voltant, però encara així tenim una situació prou compromesa per a gent de la nostra ciutat. En els últims 5 anys el preu de l'habitatge ha crescut un 70% en alguns barris de la ciutat, com podia ser la zona nord o Santa Rosa, i a l'últim any ha muntat vora un 15% de mitjana. O sigui, sí que és de veres que, no, com he dit, no partíem d'una situació compromesa com podia ser qualsevol municipi de costa, però en aquests moments ja està començant a ser aixina. En els últims 5 anys, ja dic, un 70% en alguns barris. I la realitat és que no s'ha fet massa coses. No s'ha fet massa coses. Des de les, competencialment, les administracions, la de l'Estat, la Generalitat, són les que tenen les competències i els diners, i també és de veres que l'Ajuntament també tenen competències, i com ha dit la regidora d'Habitatge, estan realitzant-se coses. Per què? Perquè hem aconseguit fons públics d'altres administracions. Però si aquests fons públics de les altres administracions no arriben a l'Ajuntament, és molt complicat que des de l'Ajuntament lluitem per eixa habitatge nou, per eixa construcció, perquè és molt car. Què podem fer? Pues sí que podem fer coses des dels ajuntaments. N'hi havia, sobretot, molts habitatges buits, n'hi havia molts habitatges envellits, i el que n'hi ha que fer és treballar per eixa rehabilitació d'habitatges. En els últims anys el COI ha sigut una de les ciutats que més rehabilitació ha tingut de la província. Per tant, anem per bon camí, però encara hi ha que treballar molt més. Necessitem més fons per a ajudar en aquesta rehabilitació i per ajudar a les famílies a que rehabiliten el seu habitatge propi, perquè moltes vegades són fons buitres que compren edificis sencers per a rehabilitar-los i posar-los a lloguer a preus excessivament cars. També és interessant el treballar per muntar l'IBI a aquests pisos que n'hi ha buits, a aquests segons habitatges, tercers, quarts habitatges que estan buits i que podien estar perfectament en un lloguer, i això el que faria seria baixar els preus del lloguer. Per altra banda, pensem que ja fa uns anys la Sareb, per exemple, és una altra de les entitats que té molts habitatges a la nostra ciutat, molts edificis sencers, i que la ministra ja en el seu moment ja va dir així al COI que la intenció de Casa 47 és precisament rescatar totes aquestes promocions que van quedar tancades en la crisi immobiliària i posar-les a l'abast de la ciutadania com habitatge públic, igual que els de la Colònia d'Aviació. La veritat és que confiem en que aquestes promocions, i tant les de la Sareb com les de la Colònia d'Aviació, es duguen a terme i que no siguin un anunci previ a unes eleccions. Nosaltres sí que tenim aquesta confiança i veiem que estan treballant. Per altra banda, ens sorprèn moltíssim. Ja nosaltres, a Compromís, fa 2 anys vam proposar que tant l'edifici d'Ambaixador Irles com el de Joan Gil Albert es posaren en marxa. Han tardat 2 anys. Un d'ells ja tenien el projecte. En excuses d'uns problemetes en el projecte, pues, han tardat 2 anys. I ara, a un any vista, pues, fan aquest anunci. Respecte al de Ambaixador Irles i respecte al de Joan Gil Albert, pues, igual un edifici que ja està construït, ara anuncien que van a licitar el projecte de rehabilitació. Per licitar el projecte de rehabilitació no feia falta esperar-se 3 anys, podien haver-ho fet en el primer moment. Per altra banda, també dir un poquiu que n'hi ha que ser més ambiciosos, i pense que tant l'administració de l'Estat com l'administració de la Generalitat no ho són, i pense que cal prohibir aquesta compra especulativa. Els grans fons d'habitatges compren edificis a preus irrisoris, preus que qualsevol persona del carrer no podria accedir. Hem de prohibir aquesta compra especulativa dels fons voltors. L'habitatge ha de ser un dret per a tots, i han de tindre el mateix preu que té un fons voltor hauria de tindre una persona de carrer. I bueno, en esta primera intervenció vaig a deixar també que la resta dels meus companys parlin.
0: Sí, perquè si no... A veure, Gabriel.
3: Vaig a intentar ser breu, que segur que a mi és prou complicat. En primer terme, hi ha que pensar la importància que ha tingut la rehabilitació. Partim d'una ciutat on els anys 60 es va fer un gran número d'iniciatives d'arquitectura social que es van fer a un mínim cost per part de cooperatives, per part de patronats municipals, de municipals i provincials, en les condicions que la idea era fer habitatges quan més millor, però les condicions, la qualitat estava bé, la gent estava contenta, però a hores d'ara toca intervindre en aquest tipus d'habitatges. Allò que està fent-se molt bé va fer-se en Font Dolça i en el Sagrat Cor. No? També en aquest punt de la rehabilitació tenim que veure el centre. Així comentava Teresa San Juan el tema de llevar-li un poc la cara al partidor. Fa falta molt més. Fa falta actuar una planificació urbanística, sobretot quan han comentat així el tema d'Ambaixador Irles. No, unes excuses. No són excuses. Tenim que fer molt bé les coses, si no anem a trobar-se problemes com el que tenim a la plaça de les Xiques, on encara no s'han pogut registrar els habitatges que va fer allí la Generalitat Valenciana perquè no estava clara la propietat del solar on es va fer l'edifici. En el cas d'Ambaixador Irles hi havia un problema de servidumbres de la casa colindant, i jo presencialment vaig gestionar, bueno, i vam fer la gestió perquè això es resolguera i poguera anar avant el projecte, perquè si no tu pots fer la casa i després tindre un preu i tindre problemes i no poder fer les coses bé. Per tant, és a dir, tenim que treballar bé, i en el cas del partidor, per exemple, en aquesta zona tenim que agregar parcel·les per a poder generar edificis. En aquest mateix sentit, al igual que s'ha d'actuar en aquest habitatge social dels anys 60, trobem que hi ha una gran quantitat que desconeixem, però sabem que és important, d'edificis de propietat municipal en el centre històric, que possiblement costaria menys consolidar-los estructuralment i oferir-los a la gent per a poder fer habitatges que enderrocar-los com està fent actualment, per exemple, en el carrer La Cordeta número 15, si no recordo mal. Jo crec que tenim que ser més cuidadosos en això, tenim tota responsabilitat, però també sempre quan sent a les persones de Compromís per a aquestes qüestions, de les competències i demés, hi ha que dir que la Comunitat Valenciana està infrafinançada. Es troba en una situació d'angoixa econòmica produïda pel govern des de fa 8 anys de Pedro Sánchez. I ara es fa un pla estatal de la vivenda on el 40% de 7.000 milions d'euros que s'han d'invertir es té que posar les comunitats autònomes. Un 40%. Li demanen això a una comunitat autònoma que en el cas de la Generalitat Valenciana es troba infrafinançada, es troba en un alt endeutament que no disposa de suficients recursos per atendre aquesta demanda d'habitatges que forma part, efectivament, com han dit, de les seues competències. Això estem tots d'acord. Aleshores, estos projectes, com ara de Ambesa Obrir-les i el de Juan Gil Albert, fa 3 anys que estem en el govern de Partit Popular, està actuant-se en ells, es tenen que fer bé per no generar posteriors problemes, i sempre diem el mateix, això sé que Sergi té un comentat sovint, estem parlant per la banda de la Generalitat Valenciana de 27 habitatges, 13 en l'Ambassador de Isles, 14 en l'Avinguda de Juan Gilabert. És suficient això per a la demanda que hi ha? La no. Situació que estem observant, quan Alistair Radio ha comentat aquests fons especulatius que compren edificis a preu irrisori, si són a preu irrisori també es podria comprar un particular per a rehabilitar-los.
2: El problema és que no es pot,
3: però es podria fer, vull dir, facilitar-ho. Però ho dic perquè sempre focalitzem en aquest punt, però són petits inversors que estan venint, i és cert que estem assistint a un fenomen de minva de la qualitat de l'habitatge, que això jo crec que és molt important, perquè no és només fer habitatge, sinó habitatge de qualitat, i jo crec que s'ha d'actuar també en aquest sentit. Sí que veig que hi ha que ser un poc intervencionista, i no m'agrada gens dir aquesta paraula, més des d'una posició liberal, en el sentit de que no podem veure pisos, com estem veient al centre, que tenien 120 metres quadrats, per exemple, i es fan 4, 5, 6 habitatges per tal de treure la màxima renda. O, per exemple, estem observant en locals comercials, que també és un altre aspecte que és molt preocupant, perquè està desfent el teixit comercial del centre de la ciutat, que són convertits en habitatges i en les condicions, francament, molt dolentes, que ens recorden les condicions que vivia el proletari d'Alcoià de finals de segle XIX.
0: Carlos.
4: Bueno, yo siempre he dicho que el problema de la vivienda es un problema muy grave y es multifactorial, no es sencillo. El problema de la vivienda aquí en Alcoy, como en toda España, no es sencillo. Básicamente es un problema de oferta y demanda. Hay poca oferta y hay mucha demanda. Entonces los precios suben y hay escasez de vivienda. El problema es ese. Yo en la semana pasada fui al evento este de diálogo por la vivienda, esperando que hubieran voces críticas y que se propusieran cosas positivas para aquí, para Alcoy. Pero eso a mí me dio una vergüenza ajena lo que pasó allí, porque allí lo que habían era, por ejemplo, estaba el Plural, que todos sabemos que es un periódico muy muy neutro, ¿no? Vale, estaba el síndic del PS, del Partido Socialista para el Valencià, el Scorch, el secretario general de la UGT, que yo no sé qué hacen los sindicatos hablando de vivienda, que no sea hablando de trabajadores, que hablen de trabajadores.
0: Bueno, es un evento particular y el que organiza
4: sí,
0: el
4: evento invita a quien quiere invitar. Pero bueno,
0: y no vamos a entrar en qué hace a este o qué hace el otro.
4: Vale, pero lo que quiero decir es que habían todo, que fue todo un baño de qué bien lo hacemos, qué buenos somos y qué positivos somos, ¿no? Pues no. Hace falta voces críticas y que se promoviera ahí soluciones, allí no vi soluciones. Yo a la mitad del acto me fui porque de verdad me daba vergüenza ajena. Responsabilidades. Pues responsabilidades tenemos todos, tanto la consellería, porque menos mal que ahora a las viviendas de Embajador Irles y las de Juan Gil Albert parece que es el que las han desbloqueado para poder rehabilitarlas, y eso que ya era hora, que porque eso
3: es bloqueadas, se está trabajando en ello.
4: Bueno, se está trabajando en ello, pero eso es una cosa que nosotros desde Vox lo pedimos desde hace mucho tiempo. La responsabilidad del gobierno central, y claro que tiene responsabilidad el gobierno central, y aquí no se critica al gobierno central. Zapatero también está en
5: obsesionado.
4: Pedro Sánchez prometió 276.000 viviendas públicas y no se está haciendo nada. Ahora admite que solo tiene previsto transferir al parque público de vivienda 28.600.
0: Pero eso en Alcoy, Carlos.
4: No, en toda España.
0: Vale,
4: es que el problema es de toda España, ¿vale? Y responsabilidad del ayuntamiento, claro que hay responsabilidad del ayuntamiento. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, Teresa, es que un promotor tenga un edificio para rehabilitar en la calle San Mateo y que lleve un año y medio para que le den permiso para rehabilitar. Eso es lo que no puede ser. la burocracia, los permisos, las tasas, todo eso. Yo conozco personalmente a constructores que me dicen, no, yo es que en Alcoy no quiero construir. En Alcoy no quiero ir porque es un problema. Estos promotores que tienen esta vivienda en la calle San Mateo, que está casualmente al lado de las viviendas intergeneracionales que se han hecho, ¿vale? Esa lleva un año y medio y me dice, es la primera vez que me pasa en España. Es un promotor que invierte, es un inversor que invierte en toda España. Dice, lo que me ha pasado aquí en Alcoy no me ha pasado en ningún sitio de España. Y eso es lo que no puede ser.
2: ¿Va a ser el edifici que va a caure, Perdins?
3: Sí, el que s'ha declarat en ruïna tècnica.
2: Va ser un edifici que va caure uno dels forjats. Que el promotor vulgui fer una obra no vol dir que estigui fent-ho tot bé. Si no està fent-ho tot bé...
4: Si hi ha algun problema en això... Que le digan, mira, que se pongan en contacto, que haya comunicación, que se pongan en contacto con el promotor.
0: Bueno, es un asunto particular que se tiene que arreglar administrativamente y hay veces que...
4: Es que hay muchos así. Luego, promotores que no quieren invertir aquí en Alcoy, como he dicho antes, hay problema de mano de obra. Hay muchos promotores que me dicen a mí, porque yo vengo del mundo de la construcción y conozco promotores y me dicen, no, es que queremos hacer cosas, pero no encontramos mano de obra. Y si empleamos a chavales de 20, 30 años, se están 15 días y se van porque no quieren ese trabajo duro de la construcción, ya no quieren hacerlo. Es un problema también. Ya te digo yo que es un problema multifactorial, que hay muchos factores ahí y esto hay que arreglarlo.
0: Sergi.
5: A veure, tots estem d'acord que la vivenda és un gran problema per al conjunt de l'Estat i en el COI en tots els llocs, val? Més del 43, quasi el 50% del salari d'una família se'n va o al lloguer o a la compra d'una vivenda. Per tant, estem davant d'una situació que requereix urgentment una actuació de l'Estat, fonamentalment, per a poder injectar vivenda social en les ciutats, perquè si no, no anem a resoldre. És a dir, deixar-ho en mans del mercat la regulació mos du a que les vivendes cada volta siguin més cares per la falta d'oferta que n'hi ha, i això impossibilita fer una vida digna per a la majoria de les famílies treballadores. Per tant, això està clar, no? Bé, què s'ha fet en Alcoi? En Alcoi s'han fet coses positives, però que no han resolt el problema. Per què? Quan estem referint-se a la Font Dolça o al Sagrat Cor, doncs estem referint-se a unes actuacions per a rehabilitar, diguem, per a possibilitar la protecció del canvi climàtic, de l'estalvi energètic i demés, però són vivendes ja ocupades, que viuen famílies i demés, igual que tal. Això no resolt el problema de fons, igual que la política de les vivendes intergeneracionals, que estan molt bé, conceptualment, però clar, en una situació de que no fan falta vivendes socials o perquè està la gent més o menys coberta, pues això està molt bé dur-lo endavant, perquè això crea solidaritat, cooperació i demés, no? Però el problema de fons és que no n'hi ha vivendes. Tenim més de 250 famílies que van al Departament de l'Habitatge de l'Ajuntament d'Alcoi que requereixen ajuda per a poder tindre un accés a una vivenda digna. En l'EVA, igual, centenars de famílies que estan també en les cues de demanda de vivenda social i n'hi ha que actuar urgentment. Afortunadament, ara pues, ha hagut una iniciativa per tal del govern de coalició a nivell estatal de tirar endavant lo de vivenda 47. 47 és l'article de la Constitució que garanteix el dret a la vivenda digna i moltes famílies no la tenen. I això és una actuació que hauria de l'Estat, per cert, clavar i injectar molts milions d'euros. I per cert, quan és cert que la comunitat autònoma està infrafinanciada, però també és cert que el govern de coalició ha ofertat a totes les comunitats autonòmiques augmentar les prestacions de l'Estat i les de governades pel Partit Popular s'han negat a això. Vull dir que damunt de que estem mal, quan se mos oferís la possibilitat d'augmentar els ingressos, es rebutgem, el qual em pareix a mi prou absurd en les necessitats que n'hi ha, no? Per tant, això és el primer que hi ha que fer i tenim la possibilitat de fer-lo des de l'Ajuntament en qüestions que tu has comentat alguna cosa, Àlex, de pues, incentivar aquelles famílies que tenen pisos per a poder-los llogar des d'una característica de social, que siguin alquilers, lloguers, pues, que estiguin accessibles per a famílies, intervindre per a poder ajudar tant als inquilinos com als propietaris per a que hi hagi aquest tipus d'intervencions, i també fiscalment pues, agravar, no?, aquelles persones o entitats que tenen més de 5 vivendes en propietat que no les estan posant per a lloguer o per a vendre, no? I n'hi ha, jo tenia estadístiques tremendes de que n'hi ha més de 2.000 habitatges en Alcoi buits, sense utilitzar-se, quan hi ha tanta demanda. Per tant, hi ha que fer des de l'Estat, des de les administracions, tindre capacitat d'intervindre perquè allò es manege i es puga poder posar a disposició de famílies que estan molt necessitades per a poder, o els joves mateixa, que no tenen la capacitat d'independitzar-se per a poder dur una vida i desenvolupar una vida pues, normal, no? Per tant, jo crec que aquest és el problema fonamental que fa falta. Lo de la colònia d'aviació, les 170 habitatges, ajudarà, però no seran suficients. N'hi ha que fer més, n'hi ha que ofertar més possibilitats. Tenim solars en el centre de la ciutat, que necessita el centre de la ciutat, des de fa molts anys, moltíssims anys, que si haguem començat a fer ahir intervencions, doncs no estaríem en la situació que estem, però n'hi ha solars buits que no estan utilitzats, en la majoria dels casos multipropietaris, però que l'Ajuntament té capacitat per a poder intervindre, perquè si fem pàrquings per als cotxes, podem fer vivendes perfectament socials per a poder habitar. Estic completament convençut de que si aquesta és una urgència, n'hi ha que intervindre urgentment i n'hi ha que posar diguem, iniciatives valentes, no només per part de l'Estat i de la Generalitat, sinó també per part de l'Ajuntament d'Alcoi, perquè li torno a dir, si la quantitat de gent que tenim que ve amb problemes d'habitatge haguera anat, i això és de veres, jo en això he fet un article al respecte, a l'acte que es va fer allí en Rodes, jo crec que haguera caigut la cara de vergonya, perquè no va ser un acte per a parlar de l'habitatge, va ser un acte per a dir lo bonicos que som i lo bé que ho fem tot, i això em sembla prou trist davant d'una necessitat tan greu, no? N'hi ha que ser més autocrítics i n'hi ha que posar en marxa moltes coses. De fet, hem tingut un observatori de la vivenda que durant molts anys no ha fet absolutament res, i ara s'ha despertat una miqueta perquè la necessitat és tan agobiant que, clar, evidentment, n'hi ha que posar-se en marxa urgentment i n'hi ha que dedicar molt més esforços econòmics i polítics a aquest tema, que és el fonamental ara, sobretot.
4: Sí, però s'esperem ja quan ja quasi no té remei, s'esperem al final del tot.
5: Evidentment.
0: No sé què voleu fer, algunes aportacions a lo que s'ha dit, tenim que fer una xicoteta pausa i continuem.
6: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
0: Bueno, continuem la tertúlia. Avui ens acompanyen Teres San Juan, Àlex Terradelo, Gabriel Guillem, Carlos García i Sergi Rodríguez. Estem parlant de l'habitatge, de les promocions d'habitatge públic que s'han realitzat en la ciutat, que s'han anunciat en la ciutat. Vos avise, ens queden aproximadament 5 minuts, així que distribuïu el temps per a apuntar, puntualitzar aquelles qüestions que així s'han parlat sobre aquest assumpte d'habitatge públic. Si menys mos queden. I venga, voldria dir algo, perquè el que primer
1: que comença... Que tinc que dir diverses coses.
0: Més temps tindrà.
1: Vale. A veure, nosaltres entenem que la vivenda... he dit al principi, al començ de tot adés, he dit que nosaltres ens agradaria que Alcoi fos una utopia en el tema de l'habitatge, que tots tinguin lloguer digne i de qualitat. Però això no pot ser. Què està fent el govern? Què està fent el govern local i nacional? Està posant medides per a que això siga una realitat o per lo menos intentar que la gent visca un poc millor. Sabem que és complicat, que n'hi ha burocràcia, el que vulgueu, però nosaltres estem fent coses per a que això millore. Digueu que és vergonyós l'acte que va haver l'altre dia. Pues mira, per a mi va ser un orgull, perquè dieu que no s'ha fet res, que van vindre a dir lo bonicos que són. Pues mira, van vindre a dir que 170 vivendes que es faran en la colònia d'aviació seran de lloguer assequible. Aleshores, això en Alcoi implica que 170 famílies podran tindre un lloguer assequible. Esteu dient que n'hi ha, per exemple, les vivendes de Sagrat Cor i Font Dolça, que això són vivendes que la gent ja viu allí, ja viu allí, però si no les millores i la gent que viu allí no les pot millorar per si mateixa, si no es dones aquestes ajudes perquè milloren aquesta vivenda, possiblement en un temps aquestes vivendes estarien com la que ha dit el senyor Guillem del Partidor, caent-se. Si les propietats privades no fan inversions en manteniment i en millores, al final passa lo del Partidor. Després, les persones que poden fer coses, que són els promotors i demés, de vivendes vivendes privades, de solars privats que n'hi ha en la nostra ciutat, són els que tenen que fer coses. No val a que deixes caure la casa i després demanes una ajuda, ja, perquè si està caient la casa.
4: Complicat.
1: Posa les mesures necessàries, mantín-la i posa-la en alquiler o en venda, el que tu vulguis. Però el que no pot ser és que la deixes caure, com ha passat en molts llocs, i després vingues a demanar ajudes perquè l'administració el dona una subvenció per a que la millores.
0: Molt bé. Sergi.
5: Sí, no, a veure, igual, ho he dit des del principi, que està molt bé aquest tipus d'actuació en els barris i demés, perquè això ajuda a mantindre les vivendes i demés, però és que aquestes mateixes ajudes les necessita molta més gent del conjunt de la ciutat, vol dir molts propietaris particulars que també requeririen les ajudes que, per exemple, aquests dos barris han pogut adquirir gràcies als fons europeus. I em pareix molt bé, perquè n'hi ha que mantindre la ciutat en tots els aspectes, però que no és suficient. I lo de la colònia està anunciant-se, crec que fa una dècada, lo de la urbanització, sí, de la, sí, vull dir, que també està bé, però que no és...
0: Estava Sedano d'alcalde.
5: Exactament, vull dir que és que aquestes coses necessiten urgència i contundència, i per tant que vinguin així a unes jornades per a parlar de lo bé que ho fem tot, pues és que no és cert, perquè la realitat social és la que jo estic dient, més de 250 famílies exigint en el 2025 la possibilitat de tindre l'accés a una vivenda digna. En l'EVA passa el mateix. La Sareb no ha tornat encara les propietats que té, que haurien d'estar en mans dels ajuntaments.
1: I la xarxa Xaloc ha desaparegut.
5: Això. Però en darrere, en contra de l'endavant, i n'hi ha que ser autocrític.
1: Gabriel.
3: Entrar en la discussió política de tu, tal partit, tal... No, perquè efectivament jo crec que hem d'actuar tots, des de totes les administracions, en un únic sentit. Vem que s'instal·len grues, vem que estan venent-se promocions. Hi ha un sector de població que sí que està permetent-se poder adquirir habitatges de diversos centenars de milers d'euros. Però, com insistís Sergi, es necessita aquest habitatge social per a aquella part de la població que no pot hipotecar la major part dels seus ingressos per a tindre el dret a l'habitatge. I ahí sí que farà falta tot. Farà falta tot perquè no és suficient el que està aportant-se ara. Estem parlant, és que ja dic, 27 habitatges així, 27 tal, 140, però jo crec que fa falta més, perquè també hi ha gent que ha sigut molt dinamitzador, que és el tema de la població estudiantil, ha fet que vinguin molts inversors, i això ha sigut positiu perquè ha rehabilitat molts edificis del centre històric. Però també necessitem que aquesta atenció que està produint no afecte a aquest habitatge social i poder actuar en aquest habitatge social per a oferir aquest habitatge al conjunt de la població.
2: Però no ens enganyem. La realitat és que aquesta quantitat d'habitatge que fa falta, habitatge social i habitatge públic, és necessari realment de que les administracions, les grans administracions, s'impliquen. La capacitat de l'Ajuntament, no tenim capacitat per a aquests 250. I ara, en l'administració central, en el govern central, tenim eixa porta oberta en casa 47 i veiem que n'hi ha possibilitats, però n'hi ha que ser molt més ambiciós.
3: I una cosa, per a mi de seguir vigent, vull dir que si l'Ajuntament oferirà solars que té algun o igual solars de...
2: El pla Vive de la Generalitat no és un pla útil. El que fa el Pla Vive és donar sòl públic a empreses privades per una part...
5: No, però ara tenim la possibilitat de fer-ho a vivenda 47.
2: Per una part menuda de habitatge públic. Sí, no podem cedir nostre sòl públic per a que facin negoci uns altres. Hi ha que afinar molt més aquest pla.
3: És trobar una junta perquè la iniciativa pública i privada es troben també. Vull dir que tampoc hi ha per què treure d'aquesta equació a la iniciativa privada.
2: Solars privats n'hi ha un munt en la ciutat de Alcoi, i això solars.
3: Sí, però també d'aquesta col·laboració pot ser efectiva.
4: Sí, però és que el problema con l'empresa privada és el que he dicho antes, que les empreses no quieren venir aquí por la cantidad de problemas que le ponen. Yo, desde luego, sigo diciendo lo mismo. Hay un problema, por ejemplo, habitantes, ¿cuánto ha crecido la población en Alcoi desde el 2022? En 3.200 personas. ¿Cuántas viviendas se han hecho? Se ha hecho. Y luego Alex ha dicho sobre los fondos buitres. ¿Vosotros queréis acabar con los fondos buitres? ¿Queréis
0: ojalá
4: acabar
0: pudiera,
4: con ellos?
0: Pudiera, ¿no?
4: Pues mira, si no, es que se puede. Simplemente es facilitar los trámites al promotor, eliminar la burocracia desde el ayuntamiento y construir más vivienda pública. Y ya está, y se ha acabado.
0: Pues
4: se
0: ahí lo dejamos. Ojalá pueda pasar eso. Teres San Juan, del Partit Socialista, Àlex Terradelo, de Compromís, Gabriel Guillem, del Partit Popular, Carlos García, de Vox, i Sergi Rodríguez, de Guanyar. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.